se ne piuna. Tu creia que andas tu música i sonarà un sou. Ei, que t'hi agafa, i mai que andas es no fote, mai magnetia saqui. No sé què farà el monja, fan dia o homes que nocs.